0: Onda Polígono 107.3 de la FM.
1: Passava apenas a cabeça e nets acordes. Ses combinacions no podien ser infinites. Però amb els temps ho encaixes i entens que això no són caixes, que més bé són comuns de sentiments. I dels mateixos ingredients vas fent